0: que nule tera ant na para badiya hamari jeba ek prab
1: hamari jeba ek prab
0: har ke gun agma।